0: Per això ens agrada, doncs, aquest punt de passar-nos a l'altre costat, imaginar-nos com seria, doncs, un món, una societat on, com a mínim, els protagonistes tenen aquests problemes delictius o criminals.
1: De fet, la novel·la posa sobre la taula una pregunta incòmoda, no? Com a mínim, és si alguna cosa és fàcil i és anònima, acabem fent allò que no faríem mai?
0: És que...
1: Perquè, clar, a la novel·la hi ha una resposta bastant clara.
0: La resposta és claríssimament que sí, perquè... això que diu el Carles Porta, per què matem, no? Jo crec que per què no matem, el per què no matem, segurament hi ha una part de que moltes de les persones no ho farien perquè això no està bé, però jo crec que tots tenim un potencial assassí a dins, un potencial criminal a dins.
1: Som grisos, no?
0: Clar.
1: Possiblement, ni blancs ni negres.
0: No el traiem perquè, afortunadament, no ens l'han fet sortir. No ens l'han fet sortir perquè no ens han tocat els pilars o els elements fonamentals que configuren o sobre el qual edifiquem la nostra vida. Però, no sé, jo si algun dia li fan alguna cosa al meu fill, jo no responc de com pugui respondre. No ho sé, i per sort no ha passat, però si passés, jo estic segur que si hi hagués una aplicació com Kilder, i també ha afegit el cas de que la justícia segurament potser no és tan bona o efectiva com en els interessos d'alguns dels personatges és, doncs, escolta, em prenc la justícia per la meva mà. I si a sobre és fàcil, doncs llavors encara més, no? I aquesta és una mica una de les premisses de la història. També no tot és casos tan extrems, sinó que a vegades també hi ha directament males persones que s'aprofiten que això és més fàcil, i bé sigui per ego, bé sigui per venjança, bé sigui per afany de poder, o senzillament per guanyar diners.
1: Perquè exacte, també aquí hi ha el poder i hi ha el negoci.
0: Exacte, eh? I aquí potser el tema de matar no li té cap mena d'interès, però escolta, si és un negoci fàcil, jo per què m'haig d'estar treballant en una oficina 8 hores al dia per ser 1.000 eurista, quan millor carregant-me'n un em guanyo 10.000 de cop.
1: Si a més a més et posen bones ressenyes i això fa que et contractin més, no?
0: Exacte.
1: En aquest cas, que es paga amb un tipus de criptomoneda, no? et vas enriquint. A l'història hi trobem una policia corrupta, dues periodistes enfrontades, o una periodista i una influencer, per dir-ho més clarament, i una assassina d'aquestes de les ressenyes de 5 estrelles, entre d'altres. Com construeixes tu tots aquests personatges? Perquè Sant Cugatenc hi trobarà punts que el connectaran amb la ciutat, no? No sé si t'inspires en persones reals que després fas portar a la ficció, o són personatges que flueixen d'aquest món inventat.
0: La majoria són personatges inventats. Sí que puc tenir referències o diguem-li, inspiracions. I, per exemple, una de les periodistes que representa que és una periodista de carrera que porta molts anys treballant.
1: D'aquestes de raça.
0: Exacte. I, per exemple, aquí a Sant Cugat en tenim una...
1: Més aquest matí.
0: No, en aquest cas la Sara, no, però em refereixo a més veterana que hagi estat a la televisió nacional, com és la Mònica Terribas.
1: Sí, la més aquest matí.
0: Vas pensar que parlaves de la Sara Vella.
1: Que també ho és.
0: Doncs, i a més, la Mònica Terribas en concret, vaig tenir la sort de tenir-la com a professora, i en aquest cas el personatge de la Xènia Saladrigues una mica està inspirat a la Mònica Terribas o en el que va ser i és encara com a periodista, no amb la seva part fosca, eh? No. Xavo, clar, Mònica Terribas, fantàstica persona, que jo sàpiga que no va matant gent ni posant els seus noms aplicacions d'aquest tipus, però sí que, com deia, doncs et serveixen d'inspiració pel tipus de personatge que és, no? Després n'hi ha alguns que directament penses, necessito un personatge d'aquest tipus i... estirant del fil i te l'inventes, no? En aquest cas, per exemple, l'assassina aquesta anònima de tan bones estrelles, que es diu Nezuko, el personatge es diu Nezuko perquè són noms anònims, tot i que Nezuko és un nom d'un personatge d'uns mangas molt coneguts.
1: Hi ha trossos, que transpuen J.R. Armadàs, el barcelonisme, la crítica a l'Espanyol i al Madrid, alguna cervesa també... A veure... Hi ha algú que qui et coneix sabrà que és teva.
0: Sí, i això està molt bé, perquè també quan escrivim, jo crec, o com a mínim jo, a mi m'agrada fer homenatges i auto-homenatges a coses d'això, que a mi m'agraden. Jo si haig de posar una cervesa, però posaré la que m'agrada. Si haig de posar un personatge odiós, doncs si és de l'Espanyol serà encara més odiós, sota el meu humil punt de vista. I, per tant, a l'hora de crear aquest imaginari o aquestes picades d'ullet, doncs hi ha moltes coses que, efectivament, qui em coneix bé identificarà ràpid la broma o l'homenatge, potser que algú que no em coneix, tot i que no passa res, vull dir, segurament jo hi ha moltes novel·les que llegeixo, sí. I aquests homenatges també me'ls perdo perquè no conec l'autor. Però vaja, pels que et coneixen, doncs sempre fa una doble gràcia, no? Com tu dius, que es vegi una part de la teva personalitat, com a mínim, en aquestes bromes o aquestes picades d'ullet.
1: Just fa un any que rodava aquí a Sant Cugat la versió audiovisual de Kilder, i des de fa poques setmanes que podem llegir el llibre. Jo no sé quan vas crear el projecte, què va primer? L'ou, la gallina, doncs, el llibre, el guió...
0: Haig de dir que en aquest cas la idea va sorgir per la pel·lícula. O sigui, i la primera, diguem, idea que jo vaig tenir d'aquesta història va ser la que és la primera escena de la pel·lícula i del llibre.

0: que són dos policies en plan buddy movie que estan esperant en un cotxe, vigilant en aquest cas a la que és una potencial víctima de Kilder, no? Encara no ho sabem, a la primera escena, ja faig jo l'espoiler, no passa res, són, les primeres pàgines de la pel·lícula, per tant, i em feia molta gràcia aquestes converses absurdes, molt tarantinianes, de personatges que parlen d'autèntiques ximpleries, però que després, òbviament, la cosa se'n va pel pedregar, es torna en una escena molt fosca, aquí sí que no farem spoilers, però aquesta va ser la primera idea, no? Dos policies i com es connectarien ells a través de l'aplicació i aquesta persona que estan teòricament protegint. Llavors, estirant del fil és, bueno, i aquesta persona que estan protegint, qui és? Amb qui es relaciona? Amb aquesta. I amb aquesta que es relaciona, per què no li donem una mica de, no, arc argumental? I a poc a poc van anar sorgint personatges estirant d'aquest fil i connectant-los tots, o bé a través de l'aplicació, o bé a través, doncs, de les seves relacions personals, sigui la feina, sigui els amics, sigui les parelles, no? I el que crea la història és una història molt coral, on hi ha molts personatges que potser al principi, o conforme estàs avançant en els primers capítols, veus que no tenen una relació l'un amb l'altre, però acabaran tots interconnectats i tots tindran una relació els uns amb els altres, bé sigui per l'aplicació o bé sigui perquè d'alguna manera són víctimes o botxins.
1: És difícil portar aquest univers que tu primer havies pensat a nivell audiovisual després del llibre, perquè no és exactament el mateix un guió que una novel·la.
0: No, normalment el pas és el contrari, i jo la veritat és que ho vaig fer en paral·lel, perquè primer vaig pensar en la pel·lícula, però una vegada ja tenia la història feta, vaig escriure les dues coses com en paral·lel, i és molt curiós perquè me n'he adonat per primera vegada, perquè és la primera vegada que faig aquesta història, diguem, amb dos llenguatges a la vegada, que hi haurà parts de la història que en paper lluiran molt més, com, per exemple, què està pensant un personatge.
1: Clar, perquè jo em anava imaginant, no? Com que sabia que hi havia la pel·lícula, m'anava imaginant, on és això?
0: No, aquesta és una part molt xula.
1: Quina cara farà?
0: I jo crec que aquesta part del món interior dels personatges en el paper aguanta molt millor o llueix molt més, perquè en la pel·lícula serà, no sé, una persona mirant, una persona pensant, que és avorrit. En canvi, en el paper pots passar 3-4 pàgines descrivint què li passa pel cap quan està mirant els personatges. I en canvi, per exemple, hi ha una altra part, quan apareix aquesta assassina casual, la Nezuko, que en el llibre apareix i baixa unes escales. I en canvi, a la pel·lícula, li pots fer una càmera lenta, el vestuari que porta,
1: Sílvia
0: volant
1: Manzana,
0: al vent... Vestuari de Sílvia Manzana, efectivament. Un kimono de la Sílvia Manzana a l'estació de Vall d'Oreig, baixant per aquelles escales, aquest passadís... Ostres, és un moment que cinematogràficament a mi m'agrada molt, ja l'he vist, i és dels meus moments preferits de la pel·lícula. Però, en canvi, el llibre és que no té cap mena de sentit, perquè senzillament estàs dient baixa per unes escales i persegueix a l'altre.
1: Quan podrem veure Kilder a la gran pantalla?
0: És una bona pregunta, per la qual encara no tinc resposta, perquè ara mateix estem en la fase de postproducció, ja hem fet el muntatge, ara estem en tota la part de mescla i disseny de so, banda sonora, color, i per tant jo crec que acabada la tindrem segurament al voltant de l'estiu. Però, clar, acabada no vol dir estrenada, perquè
1: exacte,
0: llavors a partir d'aquí hem de trobar una bona finestra, tant per si tenim la sort d'anar en algun festival, com per una bona finestra per estrenar-la, perquè cada setmana s'estrenen entre 10 i 15 pel·lícules, i competir amb Marvels i les majors de Hollywood i tot plegat amb una pel·lícula en català, doncs costa molt que els propis cinemes apostin per un producte com aquest.
1: Doncs ens haurem d'esperar que hi hagi aquesta data d'estrena pel Kilder, versió audiovisual, versió pel·lícula. Mentrestant, podem gaudir del llibre.
0: Exacte.
1: Joan Ramon Armadàs, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos. Moltíssima sort, que no s'encansi gaire la mà de signar llibres.
0: Tant de bo
1: s'encansi.
0: Tant de bo s'encansi.
1: Exacte. Moltes gràcies.
0: Gràcies, fins aviat.

0: Helsim Sant Cugat, el teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
1: Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
0: Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
1: Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
0: Club Helsim Sant Cugat, un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
1: Ens trobaràs al passeig de Xavier Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a health-in.club.
2: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia. Programa especial Sant Jordi des de la plaça d'Octavià.
3: I tornem amb aquest especial Sant Jordi quan passen 28 minuts del punt de les 10, o millor dir, quan falten 2 minuts per 2:15 del matí. I connectem ara amb la nostra companya Sara Vella, que aprofita per gaudir i per passejar en aquest dia de Sant Jordi amb aquestes bones temperatures que tenim i aquest solet. I em sembla que ara la tenim a prop d'una llibreria, Sara, perquè jo diria que t'he vist entre la multitud.
4: Hola, Alba, doncs sí, som aquí davant de la parada del Pati de Llibres amb la Montsoler. El Pati de Llibres, com sabeu, és la llibreria infantil per antonomàsia de Sant Cugat. I ens agradaria una mica posar el focus en els més petits, que a vegades aquest, per alguns, és el primer dia que tenen l'oportunitat de remenar i escollir els contes que més il·lusió els hi facin. Perquè sigui un èxit i no se'n vagin amb la primera cosa amb la que es trobin, volem preguntar-li a l'Amon una mica els consells per enfrontar aquest dia.
5: Perfecte.
6: Hola, bon dia a tots i feliç diada. Contents d'estar aquí. I mira, jo avui volia sobretot posar molt èmfasi en el fet que us deixeu aconsellar. O sigui, és un gran dia per remenar, descobrir coses, deixar-vos aconsellar, veure novetats i veure inclús llibres més de fons. O sigui, ens estan inundant amb publicitats de grans novetats que segurament estan molt bé, però hi ha molts llibres que són meravellosos, que potser no coneixeu, i és el dia per descobrir-los. Les parades estan superplenes, remeneu molt, mireu, i sobretot que aquests nens facin aquest tas amb el primer llibre, no? Que el puguin escollir ells, no aneu vosaltres amb l'idea prefeta de dir, va, que el que em diuen que està aquesta data és aquest. No, no, aneu ell, deixeu que ells escolleixin, deixeu que ells remenin, i confieu molt en la feina dels llibreters, que per algo portem un any preparant aquest dia i ho tenim tan clar.
4: De fet, abans he vist alguns alumnes de l'escola Joan Maragall que venien tots aquí a mirar. Com són aquestes trobades amb ells? Us fan moltes preguntes?
6: Divertits, els nanos, és que és això, són curiosos, són ingenus i no tenen maldat i llavors pregunten qualsevol cosa, però tenen moltes ganes. O sigui, és molt maco veure un nen que entra en una llibreria i es sent lliure per preguntar, per mirar, per remenar i per escollir sense criteris. O sigui, amb criteri d'ell, però sense el criteri dels adults, no? Jo, sobretot, insisteixo molt als pares que no hi ha llibres per nens petits, llibres per nens grans, llibres per no sé què. Tots són vàlids. L'àlbum il·lustrat, jo sempre el reivindico, és una eina de vinculació, de divertiment, de creativitat, que és vàlid per un nen de 2 anys i per un nen de 10. O sigui, jo estic farta de sentir allò de no, això és per més petits. No, no li digueu mai això al teu fill. Deixa'l disfrutar d'un puto àlbum il·lustrat, que és una meravella inclús per un adult.
4: I en aquest sentit, si per exemple avui ens trobem amb per criatures més petites, ho portaré una mica al meu terreny personal perquè la meva filla encara té 2 anys i mig, si vol escollir un llibre que jo trobo que és una mica per més petita o que no, tampoc, no? És un dia...
6: No val, és un dia... Primera, és un dia perquè et liguin ells. O sigui, no val. Jo soc molt anti els llibres aquests per treballar, per ensenyar, però en aquest dia encara menys. O sigui, un llibre perquè fa rabietes. Ostres, el dia de Sant Jordi, de veritat, que el record que ha de tenir la teva filla és que li vas regalar un llibre perquè deixi de fer rabietes? No. I insisteixo, tots els llibres són vàlids. Inclús els llibres de cartoner, que fan cosetes, que hi ha molts nens de 5 anys que se'n van cap allà i el pare diu que no. És que tenen moltes lectures. La gràcia d'un llibre és que té tantes lectures com ulls i moments se llegeixin. Per tant, sempre li portarà alguna cosa nou.
4: Doncs sí, tens raó, a mi ja m'has convençut. Però ara aquí entre els teus braços veig que tens uns quants llibres. Ens vols fer alguna recomanació?
6: Bueno, jo, mira, aquest Sant Jordi, és, a part de totes les novetats que ens inunden, com deia abans, no he trobat cap àlbum il·lustrat d'aquells que digui em flipa, no? Per dir, jo tinc uns àlbums insígnia, que l'any passat n'hi havia un per Nadal que es deia Farinetes per tothom, que era meravellós, que ara no està exhaurit. Llavors he tirat una mica de fons d'armari d'aquelles coses que saps que sempre funcionen i que són meravelloses, el que dèiem, a partir de 2 anys fins infinit. Llavors tenim el clàssic de l'Ellen Hatchburger, o com es diu, com es pronuncia, que es diu Anem a caçar un os.
4: d'aquesta autora en teníem de petits tots i totes.
6: Exacte, aquesta autora té 1000 anys i segueix fent meravelles i llavors té aquests clàssics que es van reeditant, que en aquest cas és una família que passa una aventura, és un conte d'aquells que dic jo per vincular tota la família, per fer que us cohesionar la família i bueno, viuen aquesta aventura de caçar un os. És molt divertit d'explicar perquè vas fent onomatopeies, vas fent sons, bueno, és meravellós.
4: I les il·lustracions ja es veuen que seran precioses.
6: Són una delícia, correcte. Un altre clàssic que rescato jo sempre és Allà on viuen els monstres, perquè la meva teoria de que els nens són monstres és molt real, però les mares sempre estem allà per acollir-los, i això també és un llibre que té 1000 anys, de Marion Sendak, i també és un clàssic que reivindiquem.
4: Llavors, molt maco.
6: Aquest és més novetat, que és en Els bombers al rescat, que jo penso que el tema dels bombers, ostres, no sé per què, però mola molt.
4: Triomf assegurat.
6: Sí, i amb les dones adultes també, però amb els nens també. I per últim, us volia recomanar una novel·la d'adults, Un assumpte familiar, que penso que és un llibre que tracta molt bé el tema del perdó, de la família, de l'estima i de la transcendència de l'amor per sobre de tot, que és Edicions Periscops, que bueno, és aquelles editorials que una mica pots agafar qualsevol llibre cegues, que sempre estarà bé.
4: Sí, dono fe. I és que ara em crida l'atenció això, perquè al Pati de Llibres sempre parlem que és una llibreria infantil, però també teniu sempre una secció amb algunes eleccions més per adults. A què respon? Com els trieu?
6: El meu criteri, únic i exclusivament. Aviam, som una llibreria especialitzada en infantil i juvenil, des que estem al nou espai, que és molt més ampli. També, arrel del Covid, vam detectar que la gent ens demanava una mica de llibres per adults, per ells, però sobretot les mares, perquè encara estem en el punt que els llibres els compren les mares. I vam començar a ampliar fent una selecció una mica de contes de llibres molt que ens agradessin a nosaltres. Tenim un club de lectura que és només de dones, que llegim només novel·les escrites per dones, i sobretot el que ens defineix una mica tot l'apartat que tenim de literatura d'adult és obra molt realista, molt intimista i molt quotidiana.
4: Molt bé, doncs ojo que no m'apunti jo al club de lectura. Gràcies, Munt, fins aviat.
6: Moltes gràcies a vosaltres.
3: Perfecte, Sara, escolta, quin privilegi això de tenir a la Montsoler del Pati de Llibres aquí fent-nos recomanacions per a totes les edats, per a aquells que tenen infants i també per als més adults. Et deixem seguir fent feina i tornem a taula.
4: Perfecte, gràcies, Alba.
3: A tu. I és que coincidint amb la Diada de Sant Jordi, Cugat Mèdia presenta a la ciutadania un d'aquells projectes que us hem de dir que ens fan especial il·lusió. És Veus de Conte, una iniciativa que vol fomentar l'estima pels llibres i potenciar la lectoescriptura entre l'alumnat. Un projecte que es va començar a gestar fa més d'un any de l'Escola Joan Maragall amb la complicitat de l'OMCE. Per explicar-nos en què consisteix i com s'ha fet realitat, ens acompanyen la Cristina Mur, la directora de Cugat Mèdia.
5: Bon dia, bona diada.
3: Bon dia i bon Sant Jordi. La Cristina Trenc, responsable de la Biblioteca de l'Escola Joan Maragall. Cristina Mur, bon dia. I la Montse Collazos, que ella és la directora de les biblioteques de Sant Cugat, que a més avui ens acompanyaràs a un parell d'espais. Montse, benvinguda.
7: Moltes gràcies, bona diada.
3: Teníem preparat, us deixarem escoltar un primer fragment en exclusiva gairebé, perquè els hem publicat avui a la web a les 6 del matí d'un d'aquests contes que es diu Vegetarià, que està inclòs en aquest audiollibre Veus de Conte.
8: Ah, els dissabtes m'agraden molt perquè no he de matinar ni anar a l'escola. Aprofito que els pares han sortit a comprar amb la Rosa Fina per engegar la tele i encantar-me mirant els dibuixos. Truquen a la porta. M'aixeco i vaig a obrir. Però què fan dos pollastres al replà?
9: Ets el Romà Sucapà, tu? Doncs fes el favor d'acompanyar.
3: Doncs no sabrem què fan aquests pollastres al replà, almenys no per ara, perquè us convidem a tots a entrar a la web de Cugat Mèdia per escoltar aquests nou audiocontes amb la veu dels alumnes del Joan Maragall. Cristina Mur, que en tenim dues a la taula. Explica'ns, situa'ns una mica, què és això de Veus de Contes, en què consisteix aquest projecte.
5: Doncs Veus de Conte és un audiollibre, que és un recull de contes de nens per nens, llegits per alumnes de 6è de l'Escola Joan Maragall, i és un projecte que està en format digital i en format físic i que té moltes capes que anirem desgranant a mesura que anem parlant, però és un dels projectes més importants que hem estat treballant des de fa un any i que presentem avui per Sant Jordi.
3: Ara ho deies, fa un any que s'està coent a poc, perquè els grans projectes necessiten això, no? Necessiten temps, necessiten estima, necessiten dedicació i cuidar-los molt. Però com va néixer aquesta idea? Perquè al final nosaltres fem informació, fem notícies, també entreteniment, però un audioconte. Com neix?
5: Doncs tot neix arrel d'una visita dels alumnes de l'Escola Joan Maragall, d'unes professores, de la Cristina Trencs, que és una bibliotecària emocionada, implicada, sempre amb ganes de fer projectes nous, que van venir a visitar la ràdio i van veure que fèiem tallers de ràdio amb instituts. I de seguida van parlar amb nosaltres, ens van dir que tenien moltes ganes de fer algun projecte en comú i ens vam engrescar. Llavors vam estar pensant quin projecte podríem fer que sigui adaptable a nens de sisè de primària, perquè clar, són nens més petits, és difícil. I se'ns va acudir que podien escollir els seus contes preferits i en podien fer un audiollibre. I ens vam anar engrescant i vam anar sumant capes.
10: I es va fer gros, i es va fer gros, i és que la màgia de la ràdio al final atrapa tothom, no? Tantes vegades l'han donat per morta com va aparèixer la televisió amb les xarxes, però la veritat és que els més petits, quan venen i quan veuen la feina i com és la ràdio, tenen ganes sempre de tastar d'aquesta màgia.
5: La ràdio enganxa, jo crec que la ràdio enamora. Llavors, se'ns va acudir que per donar una mica de dramatúrgia, de qualitat dramàtica als audiocontes, l'acompanyament d'una persona del món del teatre ens podia anar molt bé. I vam contactar la Maria Vancells, que va venir també amb el Mario, i de seguida vam fer un equip meravellós. La cosa va anar-se complicant i vam decidir que faríem un taller a l'escola, previ a l'enregistrament d'aquests contes i a la tria de contes fins i tot, on els nens coneixerien totes les potes d'aquest projecte, des de la importància dels efectes de so, que això era una cosa que es gestionava una mica des de la part tècnica de la ràdio,
10: amb l'Oriol, que
5: amb
10: tenim
5: l'Oriol,
10: avui aquí, eh?
5: Amb la Sílvia, també la importància, doncs, això de, amb la Maria Vancells i el Mario, anaven fent exercicis per veure la importància de la veu, de projectar, d'inventar personatges, i després una pota més va ser la incorporació de la ONCE, perquè de seguida vam pensar que aquest projecte, que ja era una llavor molt bonica, perquè són nens llegint a nens, tenia un potencial molt important per nens amb discapacitat visual. No hi ha tants contes llegits per nens, però ni tan sols llegits per adults. I l'aproximació als llibres de molts nens amb discapacitat visual és molt freda, és a través de veus robotitzades, perquè el braille és una llengua molt complexa, no l'aprenen de seguida, per tant, ens va semblar que podia ser un receptor interessant i que els demanaríem a canvi que vinguessin a fer un taller de sensibilització a l'escola. Per tant, jo crec que va ser una experiència molt completa pels alumnes del Joan Maragall. Però com, bueno, això us ho explicarà millor la Cristina.
10: Com va ser, Cristina, no? Aquest projecte que neix d'una visita a l'escola, que va creixent, que us proposem que vinguin a mi abans ells a fer una mica de teatralització per poder llegir, després l'ONCE, com ho vau viure des del Maragall?
11: Bueno, mira, ja la primera visita a la ràdio va ser amor a primera vista, no?, amb tot l'equip, amb unes facilitats per ja la mateixa visita i després per muntar tot aquest projecte, no? I els alumnes, quan van saber que col·laboraríem amb Cugat Mèdia, doncs va anar increixent, no? Cada cop era com més gran tot, no? El paquet era enorme. I bueno, ha sigut molt xula l'evolució que han fet els infants, no? De la primera vegada que llegeixen el primer cop que van escollir el conte, perquè vam escollir contes, sobretot que la il·lustració no fos molt important, que fos important però no essencial per conèixer la història. No, des del moment de decidir el conte, el moment en què van començar a interpretar aquells contes, no? L'evolució que han fet, no? Perquè hi ha nois i noies que tenen facilitat potser en interpretar, però hi ha altres que potser els hi va costar més, però tot i així hi van posar ganes, potser alguns o algunes que els hi feia vergonya i que potser deien, mira, no volem participar, després es van engrescar i volien repetir, vull dir que va ser una experiència super enriquidora a tots els nivells, i després enregistrar, o sigui, la relació amb la ràdio, tenir un micro davant, posar veus, bueno, va ser, bueno, increïble. I que moltes gràcies.
10: Quin ha sigut el principal repte per l'alumnat? Ara em deies, no? Potser de passar la vergonya al voler tornar-hi i possiblement fer molts audiocontes més.
11: Ah, exacte, o sigui, es va quedar curt per ells, no? Vull dir, una cosa que al principi els hi feia vergonya, però moltes ganes, després els tenien més ganes de més, no? I això, i el repte sobretot d'interpretar, que des de la biblioteca fem molta, molt teatre, molta dramatització, però bueno, cada any no, agafem nens nous i nenes noves. Llavors, bueno, el repte de saber interpretar que només se senti la teva veu, no, que no se't vegi només la veu, és un repte enorme.
10: Hi ha ganes, tenen expectativa, perquè clar, les coses van a poc en aquest cas, sí. No? Aquest projecte es cou a foc lent i estem acostumats a viure en la vida de la immediatesa, sobretot els més menuts. Sí, no. Tenen ganes ja, clar, molt. Fa poques hores que el tenim publicat.
11: Clar, o sigui, aquí s'ha treballat la paciència i molt bé, està molt bé. I tant, anem rebent missatges d'escolta, sabem alguna cosa, de si ja està llest. I sí, anem rebent missatges i tenen moltes ganes, moltes, vull dir que, vamos...
10: Clar, tot això veu la llum avui, l'hem publicat a sí. les 6 del matí a Cugat Mèdia, però el recorregut serà molt més ampli. De fet, ahir hi havia molts nervis, us he de dir, a la redacció, teníem la directora allà amunt i avall, fent una pregunta.
5: Ja han arribat els llibres
10: i va haver falses alarmes, van arribar molts paquets. Però al final
5: han arribat,
10: ha sigut una tasca llarga... Sí. A treballar, de reflexionar, on hi han intervingut molts actors.
5: Sí, he de dir que la Fundació L'ONCE ha participat no només amb el taller de sensibilització, sinó també ha estat molt important la seva col·laboració donant assessorament per la peça física, perquè nosaltres volíem, de seguida ens va semblar tan bonic el projecte que volíem que sortís de la nostra ràdio i de la Biblioteca del Maragall, i volíem compartir-ho amb el món. Llavors vam decidir que, a banda de poder oferir en préstec digital, que això és avui ja està disponible a Cugat Mèdia, però ho farem que sigui extensiu i que pugui estar en préstec digital a tota la xarxa de biblioteques de la Diputació, però sí que volíem que hi hagués una peça física que els nens poguessin tocar, que estigués disponible a tota la xarxa de biblioteques de les escoles públiques de la ciutat i també a la xarxa de biblioteques municipals. I per fer aquesta peça física que incorpora braille, incorpora codis Navilens, incorpora il·lustracions en relleu, ha estat molt important l'ajuda dels tècnics de l'ONCE, que ens han estat assessorant perquè el braille fos de la mida adequada, fins i tot una mica més petit, perquè el públic infants. Objectiu són infants de 5 a 10 anys, per tant els seus dits són més petits, que ho puguin llegir, els colors, que la tria de colors realment sigui útil per nens amb baixa visió. Hi ha molta feina, molt IMSD, molta tasca d'acompanyament i de coordinació entre totes les parts implicades d'aquest projecte, però estem contentíssims del resultat. I avui volíem fer un unboxing perquè us pugueu endur tant la Cristina com la Montse un exemplar d'aquest llibre que repartirem.
11: Moltes gràcies.
12: Moltíssimes gràcies.
5: No sé si voleu obrir-ho.
10: Sí, el podem obrir. Mare ens queden mare. Un minutet i mig per acabar l'entrevista, que tenim aquí les Montses ja preparades. Escolta, Montse, això arribarà a les biblioteques, que tindreu aquests exemplars, i també a la biblioteca digital, que suposa per les biblioteques de la ciutat poder tenir aquest projecte creat des del mitjà públic i de la mà d'una escola pública de la ciutat a casa vostra i per a tothom.
12: Això és meravellós,
11: és
12: absolutament meravellós.
11: És brutal.
12: Les col·leccions locals de les biblioteques públiques són les que donen genuïtat, i aquest projecte té una singularitat tan marcada, està tan cuidat. Jo quan vaig saber del seu naixement, me'n vaig anar cap a l'escola a escoltar una gravació. Jo necessitava veure com aquests nens estaven gravant i tenia ganes de conèixer els títols. I després, parlant amb la Cristina, vaig contactar amb la Diputació perquè jo volia que hi hagués una alta veu el més elevat possible, perquè s'estava treballant d'una forma molt cuidada. I els resultats, mare meva.
11: Espectacular.
12: Mare meva,
5: he de dir que també els infants de l'escola de l'ONCE, del Centre de Recerca i Estudis de l'ONCE, també avui veureu a la pàgina web, podreu veure un vídeo de les seves primeres reaccions a l'audiollibre, a l'escolta, i també ens van ajudar molt tastant les primeres maquetes per veure que realment tot estava com havia de ser.
11: És molt
5: ben treballat.
11: Bueno, hi ha altres que hem escoltat, m'ha semblat
10: doncs
11: molt
10: aquest,
12: meravellós. Sí,
10: aquest
12: sí.
10: Veus de conte, que per fi avui veu la llum, el podrem sentir, els infants amb ceguesa o baixa visió el podran tocar i el podran gaudir. Surt a la llum, a Cugat Mèdia els podreu escoltar, si no aneu a les biblioteques locals que podreu tocar, o a les biblioteques de les escoles, aquest projecte que hem fet conjuntament amb el Joan Maragall i gràcies al suport de l'ONCE, amb molta estima des de la casa. Cristina, Montse, Cristina, moltes gràcies per acompanyar-nos, presentar-vos. Trobareu tota la informació a la web de Cugat Media, i qualsevol pregunta serà benvinguda i els dubtes que tinguin els resoldrem des de la casa. Moltes gràcies. Gaudiu de
12: moltíssimes gràcies. Bona diada. Enhorabona, bona diada. Gràcies.

0: I arribem al final de la primera hora i ho volem fer amb música, en concret amb la música de les Montses. Carme, benvinguda.
1: Bon dia, què tal, Alba?
0: A la taula. Fa un any que els teníem al programa, el fa les comptades, per presentar el seu primer senzill. Vaig amb tot mala sua d'aquesta nova etapa amb el nostre estimat Sant Cugatenc, Martí González, com a cantant. Avui ens acompanyen, ho faran per posar música en directe aquesta diada especial Sant Jordi des de la plaça d'Octàmia i també per presentar-nos el seu nou single, que és aquest que sentíem, La meva essència. Els presentem?
1: I tant. Mira, fa una estona els veia aquí preparant-se i per intuïció. El Martí González, el coneixem, és el cantant i guitarrista de les Montses. Deia abans, intueixo que el teclista és qui m'acompanya a la meva dreta o m'equivocaré?
0: T'equivocaràs.
1: M'equivocaré. Vaja, i per què tocaves a...
2: Perquè el meu company feia tard.
1: Ell és el Xavi Esteve.
2: Sóc el Xavi Esteve.
1: El baixista. I el teclista, que és el que anava de cobert, de tapat.
3: Exacte.
1: Saps? És el Joan Prat. Són les Montses.
0: Són les Montses. Ens ho van explicar la primera vegada que passaven pel programa. Això ve pel nom de les mares, del Martí, com que és l'última d'incorporar-se.
2: Sí, la meva no es diu Montse.
0: Doncs no és Montse, però vaja, el nom del grup ja no es canvia. Canvia d'etapa, però és el mateix. Ens fa molta il·lusió que ens podeu acompanyar en aquest dia tan bonic. Jo crec que és un dels dies més bonics de l'any, Sant Jordi, amb aquest programa que fem avui, amb aquest dia que ens acompanya, que sempre tenim por que plogui, des de la plaça d'Octavià. És especial per vosaltres també tocar per Sant Jordi, després ho direm, avui tenim aquí amb el programa, però també teniu més feina avui al vespre.
2: Sí, de fet, avui tenim aquí semiactuació en acústic i entrevista a Sant Cugat, que és casa meva, i a la tarda de vespre toquem a casa seva, a casa de l'original de les Montses, que és Sant Vicenç dels Horts, que és d'on és el grup originalment. Llavors, fem una mica de tot avui, Sant Jordi, un dia completet.
0: Sí. Podríem fer un agermanament.
2: Exacte.
0: Per unir les Montses entre Sant Cugat i Sant Vicenç.
4: Sí, no sé qui... Bueno, clar, Sant Vicenç sortiria guanyant.
5: Podríem fer com un mix, no? Sant Cugat dels Horts.
0: Sant Cugat dels Horts. Ah, mira, li direm a l'alcalde.
1: Com deia l'Alba abans, fa tot just un any que ens visitàveu, que ens trobàvem allà a l'estudi Ramon Barnils. Ha passat un any des d'aquell vaig amb tot mala sua. No sé si hi ha hagut canvis. Ha crescut, ha madurat, com ha evolucionat el grup des de llavors?
5: Jo crec que, ho has dit molt bé, o sigui, jo crec que el que ha passat en aquest any és que hem madurat. O sigui, com bé sabeu, la banda originalment era d'una manera, amb la incorporació del Martí com a cantant hem tingut que com trobar-nos una mica tots per intentar trobar la fórmula per treballar conjuntament. I justament aquest any hem tingut la sort i l'oportunitat d'estrenyar, no sé si és la paraula correcta, d'estrenyar més el vincle entre nosaltres,
2: sí.
5: I veure com podem treballar i com créixer com a artistes junts, no? I jo crec que aquest any ha sigut un any molt productiu.
0: De germanament.
5: De germanament.
0: Sí, sí, està tot lligat. Un any vau venir a l'estudi Ramon Barnils amb Vaig amb tot mala sua, Avui la meva essència, però mentrestant hi ha hagut quatre senzills, hi ha hagut també Quan estic amb tu, Aquí s'acaba. Hi ha un fil conductor en aquests quatre temes que us han acompanyat per anar fusionant-vos com el trio, com el grup que sou?
2: Mira, jo diria que des del Mala Sua i la meva essència són bastant declaració d'intencions. El Vaig amb tot era, mira, m'hi tiro, és nova etapa, etc. I la meva essència és això que deia el Xavi ara, de trobar-nos com a nosaltres, què és el que ens agrada a nosaltres, què és el que volem fer. I les del mig són cançons d'amor, en realitat. Són una d'amor i l'altra de desamor, que és el més típic del món.
0: Sou romàntics?
4: Jo som artistes, jo crec que no podem evitar ser-ho, sí.
5: Jo, de fet, avui és Sant Jordi i avui tenim l'agenda plena a les Montses i jo vaig celebrar el Sant Jordi ahir amb la meva parella, perquè avui no podia, saps?
0: Clar.
5: Sí, jo em considero...
2: Clar, Sant Jordi és el dia de l'amor, no?
5: Clar, sí, sí, sí. Hauria de ser festiu, abans ho dèiem, hauria de ser festiu, el Sant Jordi.
1: No, perquè li treu la gràcia, és el que diuen, no? Que si decretem dia festiu el dia de Sant Jordi, això no té gràcia. Mira, avui no és festiu, mira com està la plaça.
2: I hi ha molta gent que s'agafa a festa segur, perquè clar, no, crec que... Vaja, estava plena la plaça, sí, sí.
4: Clar, sí, sí. Si és tan especial, el que has de fer és tu demanar de festa. No?
1: És el que fan molts. Fer mitja jornada i després celebrar la festa. O sigui, has treballat, però també has celebrat. Escolta una cosa, de la manera que funciona la indústria de la música avui dia, això de anar traient de manera constant treballs com un gota a gota, no? Com anar omplint la pica, és una estratègia, és una manera de funcionar?
4: Jo crec que és més una manera del reflex de lo que hi ha a la societat ara mateix, no? Que és aquest bombardeig constant on les coses han de durar 30 segons, t'han d'enganxar amb 10 i no han de durar més de 30 perquè ja m'he cansat i vull lo següent. I això és potser una mica, no? Ho parlo molts cops amb gent més gran, que té més anys que jo, i em reflexiona molt aquest, no? Que abans ells tenien el seu vinil, tenien el seu CD o el seu casset i l'escoltaven i allò és el que hi havia en aquella casa. I allò ho escoltaves durant mesos, saps?
1: I sí, repeties molt... repeties, t'aprenies les lletres, les cançons, et quedaven gravades aquí al cervell.
2: Fins que es desgastava i se sentia malament del desgast, que també té la seva màgia.
1: O s'enganxava la cinta.
5: O es ratllava el vinil.
1: També.
5: Sí, sí.
0: Clar, al final és una tirania, per dir-ho d'alguna manera, no?, d'aquesta indústria musical, on el que compta són el nombre de reproduccions, el nombre de likes a les xarxes socials. D'una banda, podem dir que s'ha democratitzat, no? Gairebé tothom pot fer pública la seva música, però d'altra banda tenim un oceà de propostes que a vegades costa destriar el gra de la palla.
5: Correcte. Sí, sí, no, totalment. O sigui, avui en dia és com... escoltar música és com qui va a una cadena de fast food i es menja una hamburguesa, saps? I al moment la tens, te la menges, està bona, però el demà, el dia següent, vols anar a provar una altra cosa i és així, no? I crec que la música està convertint-se en molt immediata. I sí. Jo crec que no...
2: Tota la cultura en general, jo crec, perquè això, per exemple, el dia del llibre, hi ha molta gent que diu no, ja no llegim llibres físicament. Clar, és que llegir un llibre és una feina que t'implica que no has de fer res més, alhora.
5: Sí, sí, total.
2: Escoltar música, abans això és el que deia la Carme, no t'implicava res més. Tu et posaves un disc i te l'escoltaves allà assegut sense fer res més. Ara necessites, vinga, una cançó que duri 2 o 3 minuts i mentrestant vaig a fer la compra i vaig a rentar els plats.
5: Sí, sí, total.
1: I escolta una cosa, després d'aquests 4 senzills, arriba el moment d'un EP, un disc, com ho tenim això?
4: Ho tenim.
1: Però tenim data, tenim...
4: No, perquè nosaltres anem al contrari del que tu acabes de dir. Ho coem molt lentament, tot, tranquil·lament. Suposo que també té a veure el fet que la nostra vida no depèn exclusivament d'això i llavors ens podem prendre la cosa amb més tranquil·litat. I llavors, evidentment, sí, ho tenim, s'està coent, però...
1: no us ho direm, que és el que passa normalment.
0: Poc a poc i bona lletra, que diuen, també,
1: sí.
0: No?
2: Poc a poc i bona lletra. Vegades... Tenim cançons gravades, més enllà de les 4 que hem publicat, i aviat...
0: No ens les has deixat escoltar, eh?
2: No, en exclusiva no.
0: Escolteu, avui presenteu un nou senzill, La meva essència, que el sentirem aquí en acústic a la plaça. Ens ho avançava una mica el Xavi i el Martí. Però de què va aquesta cançó que arriba, no?, a consolidar les
2: Bueno, de fet, això sí que és estrena exclusiva, no hem tocat mai això en acústic. Vull dir, aquesta cançó en acústic no l'hem tocat mai en directe i avui l'hem preparat per al programa d'avui. I és el que dèiem, és un tema universal, que és trobar qui ets tu i no voler agradar als altres, etc. Però, evidentment, posat en el grup i en la banda, és això que dèiem, buscar la nostra essència, la nostra sonoritat, la nostra manera de fer les coses i no centrar-nos en el que agrada a la gent, en el que t'escoltin més o menys, i buscar això, tu amb les teus virtuts i defectes, intentar ser tal com ets.
0: Hi ha crítica, al final, en la vostra manera de veure la indústria i en les lletres de les vostres cançons.
5: Sí, sí, de fet, feia poc que estàvem fent un cafè i ho parlàvem justament, no? O sigui, la indústria t'obliga a fer les coses d'una manera que va en contra una mica de la manera de fer d'un artista, no? I jo crec que justament amb La meva essència hem volgut plasmar aquest missatge, sí, sí, està totalment.
1: Però podem dir que a les Montses heu trobat el vostre segell identitari o encara esteu explorant, esteu buscant?
2: Sí, jo crec que sempre s'explora, però ho hem parlat últimament, això, bastant, sí. Com a grup, i crec que estem trobant ja tant la manera d'escriure com la manera de
5: fer
2: so, la sonoritat, la manera de fer, també, sobretot, de trobar-nos els tres. Jo crec que cada cop estem trobant més això, sí.
5: Sí, sí.
0: Avui, ja ho dèiem, se us gira feina, actueu al Festival XS de Sant Vicenç dels Horts, la casa de les altres dues Montses, que no són la Sant Cugatenca, a les 8 del vespre, a la plaça Catalunya. No sé si tenim l'alcalde per aquí a prop, perquè el tindrem aviat a la taula, Però jo aprofito per preguntar-vos, i molt breument, perquè ens queda un minut per acomiadar-nos, si us agradaria tocar per Festa Major, per exemple.
2: Home, estaria molt bé.
3: Estaria molt guai, eh?
2: Aquesta plaça també és maca per tocar per Festa Major. Jo dic que he viscut unes quantes festes majors i està molt bé aquesta plaça per tocar, jo us ho dic que...
4: Sens dubte, jo he vingut també.
2: També he vingut a Festa Major Sant Cugat.
3: Jo crec que he tocat aquí també. No
2: ah,
3: sé
2: mira.
3: Si... Sí, sí, en plan, quan amb altres projectes, amb una orquestra que teníem i tal, i sempre és molt guai tocar Sant Cugat, perquè la veritat és que és...
4: Bueno, doncs mira, vosaltres us heu tocat, jo no.
0: Doncs escolta, doncs jo ho estic ja projectant, a veure si l'alcalde és per aquí ja ens ha escoltat, si no li repetirem ara quan segui a taula. Ens acomiadem amb el punt de les 11, amb el butlletí informatiu. Vosaltres aneu-vos preparant perquè tornem amb les Montses i amb la meva essència.
3: Gràcies. Gràcies. L'últim cop que ho faré. Això és massa tòxic, que no hi ha res a fer. És l'última. Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia, 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat. Notícies.
6: Salutacions. Els veïns que han assistit al Consell de Barris de Mirassol no volen tornar a escoltar més dades de la possible obertura de la piscina. El president del Consell, Albert Salarí, ha deixat clar que la posada en funcionament no es farà abans de 2027, arran del retard en la finalització de les obres de la primera fase i els problemes per trobar un operador que gestioni només la piscina. És per això que Salarí ha explicat al veïnat que la licitació de la segona fase inclourà la realització de les obres, així com el servei d'explotació de la piscina. Així, els veïns els toquen mantenir un temps més els abonaments a les piscines de la Rambla del Celler o Vall d'Oreix. Tot i que en un primer moment de la sessió, Salaric va apuntar que la piscina podria obrir-se durant el primer semestre de l'any que ve. Finalment, no va confirmar aquest escenari preguntat per Cugat Mèdia. Diversos veïns han reclamat gaudir ja del servei perquè, diuen, la piscina i els vestidors estan fets i perquè es tracta d'una reivindicació de fa més de 20 anys. Els Mossos d'Esquadra han executat aquest dimarts un desnonament a la coneguda com a Casa Rosa, el número 2 de l'avinguda de Can Cortés, al barri de les Planes, tal com va avançar el Tots Sant Cugat, segons fonts policials. L'actuació es va fer per ordre judicial i es va desenvolupar sense incidents ni necessitat d'utilitzar la força. La regidora de Serveis Socials, Gemma Aristoi, ha explicat que el consistori tenia constància del desnonament des del 9 d'abril, després que els Mossos contactessin amb Serveis Socials per coordinar el dispositiu. A la finca, segons la regidora, hi vivien 15 persones d'entre 24 i 40 anys. Les treballadores del sector educatiu 03 estan cridades a una vaga àmbit espanyol aquest dijous per denunciar la precarització estructural de l'etapa i reclamar un canvi profund de model. La jornada culminarà amb una mobilització a Barcelona. El sector vol fer visible una situació que considera insostenible. La CGT parla de ràtios elevades, manca de regulació efectiva i desigualtats territorials que condicionen les condicions laborals i els drets de la petita infància. De cara al dimecres 20 de maig, ja convocada una altra jornada de vaga, convocada en aquest cas per la plataforma 03. I en esports, a final de març, el president del club voleibol, Sant Cugat, Salva Vendrell, explicava a Cugat Mèdia la decisió de baixar de categoria i renunciar a la Superliga per motius econòmics. Després de 10 anys competint a l'elit estatal i havent jugat play-offs pel títol, Copes de la Reina i fins i tot competició europea, el conjunt santcugatenc decideix fer una passa enrere. En aquest sentit, la presidenta de la Federació Catalana de Voleibol, Maribel Zamora, ha explicat en una entrevista a l'Enjoc que han viscut aquest descens com una situació dramàtica.
7: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.

0: Els filtres que trobem a les xarxes socials, que es fan servir a les xarxes socials, creen la il·lusió d'una bellesa que mai s'aconseguiria en la vida real. I, en certa manera, creen en els usuaris unes expectatives que, de com haurien de ser, no?, per encaixar en aquest ideal de bellesa. Els experts fa temps que alerten que l'ús d'aquests filtres afecten tant l'autoimatge com l'autoestima de moltes persones. I per parlar d'aquests filtres, de cossos ideals, de vides aparentment perfectes i de què ens passa quan ens comparem constantment, ens acompanyen la Ruth Canals, que és psicòloga i sexòloga. Ruth, benvinguda.
1: Gràcies, bon dia.
0: I la Carla Calvera, que és creadora de contingut. Sant Cugatenca, què tal, Carla?
2: Molt bé, moltes gràcies per convidar-me.
0: Avui parlem amb dues expertes, sobre això dels filtres. Tant si sí com si no, dues expertes. Comencem amb tu, Ruth, perquè ens agradaria saber quin és l'impacte que té l'exposició constant a imatges filtrades en la nostra autoestima. És a dir, com ens afecta això d'estar sempre pendent d'això de ser perfecte?
1: Aviam, amb la Carla ho parlàvem abans d'entrar, no?, una mica, que avui en dia és veritat que són les xarxes socials, no?, perquè és el que tenim més a l'abast, no?, agafem el mòbil i en un moment final la majoria de gent té Instagram, té Facebook, té TikTok, té moltes coses d'aquestes, no? Però que fa anys ja era tota la vida, això, revistes, la televisió, vull dir, sempre ens hem vist molt impactats, no? Sempre hi ha hagut algú darrere que ens ha dit què és lo perfecte, què és lo ideal. I per què ens afecta? Doncs perquè al final, i al principi, és una comparació constant, no? És una manera molt profunda d'entrar en el que hauríem de ser i com hauríem de ser. Constant i recurrent en el dia a dia. Llavors, sembla que no, la gent diu, a vegades, ai, no, a mi no m'impacta, m'és igual veure aquesta persona que porta filtres o aquesta persona que sembla que té el cos ideal, jo bé, i tal. Sí, però això és com una gota malaia, al final, que cada dia és present i sí que té un impacte profund, no? De poder pensar, doncs, el meu cos no encaixa, la meva vida potser no és tan interessant com la d'aquesta gent.
0: Home, sempre hem tingut aquests dubtes, no? I sempre hi ha hagut algú, algun corcó, no?, que darrere ens ha anat dient, ah, doncs estàs molt així, ah, doncs estàs molt aixà, no? I, evidentment, també ens afectava. Però ara
1: una
0: parlem sogra, de xarxes socials,
1: no? Una veïna pesada, però si ara agafes el mòbil i sembla que sense voler t'ho recorden.
0: Ara és un assetjament constant. Sí. Una altra pregunta que també és important fer-nos és, afecta a tothom o hi ha a una part de la població, a una franja d'edat que afecta més que altres? Com ho veieu?
2: Jo, dedicant-me a les xarxes, crec que hi ha una franja d'edat que estan en una edat, evidentment, de canvis i són molt més, estan molt més oberts a totes aquestes exposicions i coses que veuen, que són com una esponja, i és l'edat dels 15, 16 anys, adolescència. Abans ho parlàvem amb la Ruth, nosaltres teníem revistes que miràvem coses, articles que ara mateix ens posaríem les mans al cap si es publiquessin ara, bueno, que ja eren masclistes
1: test,
2: de tot.
1: Els tests, no?, que dèiem.
2: Exacte, els tests que dèiem i tot. Però, clar, ara aquestes noies, i parlo de noies perquè primer és el meu cas i segon crec que són les que estan més exposades a això. Si vols després, Ruth, en parlem, tu potser en saps més d'això. Però el cas és que, clar, veuen imatges de vides perfectes, de cossos perfectes, de rutines impossibles, de despertar-se a les 5 del matí per fer-se l'skincare, que consisteix en una rutina de potser 10 cremes, 10 passos. Però què és això? Si tens 15 anys, si la teva pell és perfecta ja per si sona.
0: Que és en escola?
2: Exacte.
0: O a l'institut?
2: És horrorós.
1: Menja't l'entrepà cap al col·le.
2: Exacte. Jo crec que és aquesta franja d'edat, l'adolescència, que són com els que més afectats es veuen. Però això no vol dir que els de 20 i pico...
1: No, no,
2: també.
1: I adults. Exacte. I adults, pròpiament.
0: I adults que
1: vull
0: també...
1: Vull dir, persones
0: si
1: igual,
0: volen...
1: 40, 50, 60, també... també hi ha influencers d'edats més avançades, potser menys, no? Però que també poden utilitzar molts filtres o d'alguna manera exposar sempre, no?, que tot és perfecte i que la seva vida és fantàstica i al final tu et compares, si tenim tendència a comparar-nos amb els nostres iguals en edat. O sigui, un adolescent normalment buscarà a les xarxes socials algú que també sigui adolescent i es compararà amb aquest, no? Llavors, clar, els adults també estem exposats a això, però clar, és veritat que els adolescents també estan en un moment en el que la personalitat s'està acabant de reafirmar i definir i qualsevol impacte, doncs, és més fort, no? Sí. Tenim menys criteri encara definit.
2: Exacte, exacte.
0: La Carla té un perfil que va, podem dir que contracorrent, no? Tu no utilitzes filtres?
2: No, cap ni un.
0: I per què?
2: Doncs perquè ja des del primer moment, vull dir, per mi, lo de l'Instagram o TikTok va ser una cosa que va començar molt com un hobby, no perquè jo volgués mostrar res que no era, i la meva vida era molt normal, entre cometes, vull dir, una vida d'aixecar-me, anar a treballar, anar a fer les meves coses, i dic, aviam, jo no tinc viatges programats, no tinc res, i jo simplement doncs parlava de la meva vida. Jo em mostro amb la gent, intento almenys mostrar-me tal com sóc. Dic, quin sentit té que gent que no em conegui vegi una Carla que no és real, que després em trobin pel carrer i no em sàpiguen si sóc jo
1: ubicar,
2: o no. Exacte,
1: no?
2: Perquè pels filtres. I no, jo és que estic super, o sigui, totalment en contra. Aviam, que hi ha gent que n'utilitza, doncs mai et diré què fas, o sigui, no, vull dir, fes el que vulguis, però jo crec que al final t'estàs fent un flac favor a tu mateix utilitzant filtres, perquè després et veuen a tu i és que la imatge no correspon.
0: I quina resposta reps de la gent?
2: No, superpositiva, o sigui, superpositiva, sí, perquè jo crec que ara hi ha hagut un canvi de tendència en el sentit de que quan jo vaig començar a deixar... Bueno, no quan jo vaig començar a dedicar-m'hi professionalment, sinó quan em vaig obrir un perfil i tot, parlem de l'any 2015, doncs sí que començava tot aquest moviment influencer de bueno, començaven a aparèixer les primeres instagramers, no? Viatges perfectes, maquillatge...
1: Vida perfecta,
2: o sigui, tot
1: novio perfecto...
2: I això era el que es volia... Bueno, aspiraves a això, no? Era una mica el que estava de moda. Però ara, jo crec que la pandèmia va marcar un abans i un després, hi ha hagut un canvi de tendència. O sigui, la gent és com que s'ha cansat, ja no la pots enganyar tan fàcilment, dit de manera senzilla, i volen veure coses i seguir perfils amb qui, doncs el que dèiem abans, es puguin comparar, però d'una manera...
0: Més autèntica.
2: Exacte, sí. Més autèntica, saps? Mira, aleshores és com funciona un perfil normal, un perfil que et digui, doncs m'he passat 4 hores al Rodalies esperant perquè no passava el tren i no he pogut arribar on havia d'anar. I la gent se sent, doncs, acompanyada.
1: Identificada.
2: Sí.
1: La Kate Winslet, l'actriu... Sí. L'altre dia va penjar una cosa que vaig veure a les xarxes que em va agradar molt, que ella deia doncs, que ella no tenia retocs no, facials.
2: Totalment, sí, no en té.
1: I deia, és que jo vull ser un exemple perquè el dia de demà, bueno, o avui, no, la gent em vegi i digui, ostres, és normal, com jo.
0: És la mateixa que vaig veure fa uns anys.
1: I és normal com jo, no? O sigui, encara existeixen cares normals en el sentit de dir, tot, ja no és el filtre, sinó el retoque ja espectacular. Sí, sí.
0: Però, a més, la Carla, ella recomana llibres.
2: Sí.
0: Clar, jo no sé si estem en un sector en què aquí ja no prima, no?, tant la imatge o...
2: No, o sigui, el tema és que jo no només em centro, el meu perfil no és només de recomanacions lectores, de literatura, cultura, que també parlo de teatre i així, sinó que jo toco una mica, faig el que vindria a ser lifestyle, estil de vida. Aleshores et puc parlar tant de llibres com d'un restaurant que m'ha agradat, com de sobte faig una reflexió d'una notícia que ha sortit, perquè a més soc periodista, aleshores toco moltíssimes coses. I, sí, o sigui... El cas és que arriba un punt que jo, per exemple, em dedico a veure'm a mi mateixa tota l'estona. O sigui, jo treballo amb una càmera davant tota l'estona. Jo puc entendre que t'arribis a cansar de la teva cara, que... perquè és normal, vull dir, no sé això si té alguna explicació que se m'escapa de les mans a mi, perquè jo no n'entenc d'això, potser tu n'entens més, però clar, arriba un punt que et veus tots els teus defectes, perquè a més després, a part de la gravació, venen les hores d'edició, i és com allà, retallant, fent no sé què, tal. Jo puc entendre que una persona ho vegi i digui... m'he cansat de la meva cara, o per això potser els creadors de contingut i tot, no sé, potser utilitzen més filtres, potser
1: clar,
2: tant.
1: Jo penso que més que cansar-te, perdona, Carla, de la teva cara, que potser és el que t'ha...
2: Bueno, no, a mi no m'ha passat,
1: si t'ha passat això, pues és també lícit el que li passi a cadascú, És que, al final, també es comparen entre ells.
2: Ja, no, clar, totalment.
1: Vull dir, ja no és la gent que no som influencers que ens comparem amb els influencers, sinó que els influencers entre ells també.
2: Clar,
1: llavors,
2: Que
1: filtre nuevo me pongo para tener la cara diferente que la otra, perquè al final, si es posen el mateix filtre, tenen una cara molt semblant.
0: Ara anem a escoltar una coseta perquè fa poc els Premis Ídolo va tenir molt ressò el discurs de la Nerea Pérez, que va ser molt crític amb el funcionament de les xarxes, i això és el que va dir.
3: Estoy aquí ahora mismo con las influencers y los influencers más seguidos de España, y me gustaría, ahora que os tengo aquí encerradas y que no podéis salir, influenciaros yo a vosotras. Entiendo que sois listas y como personas listas os voy a tratar. Sois los ídolos de mucha gente, de millones, y algunas son muy jóvenes. Os escuchan a vosotras más que a sus padres, más que a sus profesoras, más que a los políticos, más que a cualquier institución. Yo solo os pido que penséis en esto, en que tenéis una responsabilidad grande. Pensadlo, por favor, antes de empujar a las chavalas a consumir ropa y cosméticos para sostener su autoestima.
0: Mare meva. La Nerea sí que va ser llesta, però llesta, eh? Llesta, aquí?
1: Llesta no sé, però valenta, perquè dir-ho davant de, al final, sí, gent, no?, que viu d'això...
0: Però els tenia tots tancats, no podia fer-ho.
1: A mi el que més em agradava ser veure les cares d'algunes persones de dir, ostres, sí, potser m'ho hauria de pensar, però ja està bé, saps? De dir, bueno, va, si ha calat una mica, doncs està bé, potser,
0: però és
1: no
0: que
1: sé.
0: Va posar el dit a la nafra.
1: Clar,
0: és que
1: bueno,
0: hi ha una responsabilitat
1: no,
0: darrere
1: totalment.
0: De tot
1: sí,
0: això.
1: Sí, sí, sí, mm-hmm. Totalment.
0: O no són conscients les persones que es dediquen a...
2: Jo crec que n'hi ha de tot. Exacte, jo crec que n'hi ha de tot. No, en el sentit de que... Ara també ha entrat una nova com una nova tongada, una nova fornada de creadors de contingut tal, que clar, són encara molt joves. Aleshores potser hi ha coses que una persona amb 30 anys, creador de contingut, influencer d'Espanya, uau, ja sap i que tal, però és que clar, els estem donant una responsabilitat, també hem de ser conscients nosaltres com a societat d'això, a noies de 19 anys.
1: Clar, que no s'han fet ni
2: clar,
1: a elles
2: aleshores,
1: mateixes.
2: Aquí també entra com un altre tema, i però evidentment s'ha de ser conscient de que si et dediques a les xarxes i tens una alta veu, hi ha certes
1: bueno,
2: borrades...
1: Com nosaltres avui
2: no
1: aquí,
2: dir.
1: No arribem clar, a tanta gent nosaltres... com aquestes influencers, potser.
0: No.
1: Però cuidado amb el que diem,
0: no? Perquè és que avui dia tots aquests continguts els pots escampar per molts canals
2: i
0: diferents.
2: Exacte, sí, sí.
1: Arriba
2: sí.
1: Tothom.
0: O sigui que responsabilitat tota, en el moment que obres la boca tot això es fa públic.
1: Ho sí? va posar sobre la taula d'una manera, jo crec, molt ferma i al final molt assertiva, perquè també les eleva com dient, escolta'm, us heu muntat una... us heu inventat una professió que, xapó, perquè funciona, perquè tal, sou unes ties intel·ligents, doncs va, no? És com una manera de dir, utilitzem aquesta intel·ligència per fer bé les coses per la societat, no? Perquè aquesta autoestima no només és individual, sinó, malauradament, la nostra autoestima ve molt condicionada pel nostre entorn.
2: Total.
0: Vinga, anem a posar una miqueta de remei a tot això. Què podem fer? A nivell pràctic, Ruth.
1: A veure, jo diria primer, no? Doncs revisar qui seguim, val? O sigui, a vegades ja per inèrcia, més el cervell també té aquesta tendència de la lupa aquesta que fem servir a l'Insta, per exemple, pla, sí. pla, pla, i que t'ho tragues tot, no? Cuidadito amb el que ens traguem, no? O sigui, revisar qui seguim, si el contingut ens fa sentir petits o insuficients o que no concorda amb la nostra manera de ser, doncs millor no seguir-ho, no? Tu com ho veus?
2: 100% aquest d'acord, punt? No podria haver dit millor.
1: Vale.
2: Sí, sí, sí.
1: Segon, educar la mirada, no? És a dir, recordar que moltes de les imatges, recordar constantment això que estic veient no és 100% cert. Aquesta persona s'està fent ara un viatge, però potser quan arriba a casa seva té una mare malalta o té una veïna que la molesta, vull dir que tenen una vida de veritat, que no és la vida
0: que no la voldries
1: perfecta.
0: Tu.
2: Exacte.
1: Que potser no la voldries, val? O sigui, al final, evidentment, pengem a xarxes pues, el millor que volem ensenyar i ja està, no? I també amb el tema dels cossos i tal. I l'últim, bueno, que reconnectis amb el teu cos real, al final, no?
2: Yeah.
1: Que et facis aquest treball de carinyito, de ser amable amb tu mateixa, de mirar-te el teu cos i dir, no és un cos perfecte, però és que aquí diu que un cos ha de ser perfecte d'una manera o d'una altra.
0: És que no
1: altra.
0: Hi ha cossos perfectes.
1: Exacte, és perfecte sí. el meu, per al que em serveix,
2: exacte.
1: Per com me l'estimo,
2: i pel
1: i
2: que em
1: ja
2: permet
1: està.
2: Fer.
1: Exacte. Sí, aquestes tres coses crec que és el més important. Revisar qui seguim, educar la mirada i reconnectar amb el nostre cos real.
0: I seguir la Carla.
1: I seguir la Carla. I seguir la Carla.
0: Carla, alguna reflexió per tancar?
2: Mira, jo crec que és que el que ha dit la Ruth no ho podria haver dit millor, i és molt important això, eh? O sigui, que no us faci por mai deixar de seguir, bloquejar si hi ha algú que no us fa bé, perquè al final vull dir... és una eina més, el que tenim ara a les mans, les xarxes i tot, ho portem dia sí, dia també amb nosaltres.
1: En el bolso, allà dins.
2: Exacte,
1: pam.
2: En el bolso. I és que està fatal que tu, quan t'asseus al tren, quan esperes el bus, quan tal, és el primer que fem, agafar el mòbil i obrir Instagram, bombardejos de cossos perfectes del que hem anat dient tota aquesta estona. Així que si hi ha coses que veieu que no us fan bé, fora.
1: Sí, no passa
2: perquè
1: res.
2: Només depèn de vosaltres.
1: Ningú s'ofendrà, si el bloquegeu, és més, ni s'enteraran.
2: Exacte.
1: Perquè tenen tants seguidors.

0: Doncs per acomiadar-nos, com sempre fem, recordem que la Ruth la trobeu a les xarxes socials com @canals_psico i que si voleu treballar l'autoestima, la relació amb el cos o la sexualitat la podeu trobar al seu despatx a Sant Cugat. Ruth, moltíssimes gràcies.
1: A vosaltres per venir, Carla.
0: Que, tingueu una, bones festes.
1: Sí, igualment.
2: A tothom,
1: igualment.
2: Bones festes.
0: I l'any que ve continuem parlant.
1: Sí, fins l'any que ve.
0: Fins l'any que ve. Que vagi molt bé. Gràcies.
1: Adéu. Gràcies. Adéu-siau.

0: A tu que m'escoltes, m'agradaria molt que entris a la web naumacosmetics.com, on hi trobaràs els olis vegetals de primera premsada Nauma, que vol dir suavitat, la dels nostres olis en contacte amb la teva pell i cabell. Fins al 10 de maig, 30% de descompte a la nostra promoció Best Friends. Ens pots contactar al 69491 3539. Nauma, tenim cura de les persones i del nostre planeta.
1: Braseria La Bolera.
2: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
1: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
2: Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
1: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
2: Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
1: Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
3: Ara també pots viure els petits camaleons a la Sala Apolo.
4: La música es viu en família en el cicle de concerts de Petits Camaleons.
3: Després de l'èxit dels Catarres, Blaumut i Embauca, arriba la matinal amb Miqui Núñez. Tota l'essència del festival Petits Camaleons en un format ideal per compartir en família.
4: Consulta tota la informació i compra les entrades a petitscamaleons.com.
5: Molta gent utilitza el concepte aquest de part natural o cesària. A veure, ja estava allà, és natural, man obert, o sigui, natural és.
6: Clar, se'ls hi anava una pacient que estava tope bé, o sigui, com podia passar? Clar, no volien que els hi passés, no només per salvar-me la vida, sinó perquè estaven com enfadats amb la situació, no? Tothom estava molt enfadat.
7: El cap és molt traïdor, però segur que he estat embarassada. Realment acabo de parir i estic deixant la meva filla anatomia patològica perquè li facin una autòpsia. Espero que se mantingui, però jo la pariria una i mil vegades.
8: Aigües Trencades, un podcast molt ben parit de Cugat Mèdia, ja disponible a cugat.cat.

0: assajos.
1: I tu què tries?
2: Visita jatrio.cat.
3: Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
4: Health in Sant Cugat, el teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
5: Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
4: Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
5: Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
4: Club Health in Sant Cugat, un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
5: Ens trobaràs al passeig de Xavier Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a help-in.club.
6: Hem sortit al carrer per preguntar als nostres escoltants què els hi semblava la llanterna màgica i això és el que ens han dit.
7: Pues la cosa és així. Verà,
8: és impressionante.
9: M'encanta, m'encanta.
10: Mola.
11: Me gusta como suena.
12: ¡Qué bonito!
6: Si us agrada el cine i les bandes sonores, vosaltres també podeu formar part dels escoltants de La Llanterna.

0: màgica.
1: Tots els dijous, a les 10 del vespre, la llanterna màgica a Ràdio Sant Cugat.
2: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
3: Al Faves Comptades no ens mengem el món, te l'expliquem. De dilluns a divendres de 10 a 12 a Ràdio Sant Cugat.

0: La poesia de la distància és el títol de l'exposició que acollirà a partir de divendres 29 de maig a l'Arxiu Municipal de Sant Cugat, inclosa en la programació del Festival de Fotografia Lumínic. Aprofundim en aquesta proposta cultural i ho fem de la mà d'en Francesc Jiménez, que és cap de secció d'accés, control i gestió d'informació. Què tal? Com estàs, Francesc? Benvingut.
1: Oh, bon dia, gràcies. Bé, perfecte.
0: Parlem un altre cop d'una col·laboració, de sinergies, no? De unir esforços,
1: sí,
0: en pro de tot aquest patrimoni, perquè això és patrimoni.
1: Això és patrimoni, sí, sí.
0: Això és patrimoni, que podrà veure i gaudirà el públic a partir d'aquesta exposició. Explica'ns com neix aquesta idea de participar en una proposta com aquesta, centrada, com dèiem, en la postal, no?, com a protagonista.
1: Sí, la idea... Bueno, nosaltres l'any passat ja vam començar la col·laboració amb Lumínic, que vam fer una exposició sobre el franquisme, perquè enllaçava molt bé amb la temàtica de l'any passat de Lumínic, i ens estàvem molt contents d'aquesta col·laboració. Jo crec que creiem que va ser una exposició que va tenir el seu èxit, i aquest any no volíem deixar de col·laborar amb Lumínic, no? I vam fer l'esforç de dir, va, anem a pensar, aquest any Lumínic va sobre la poesia, i vam pensar, anem a buscar un element dintre de l'arxiu, dintre de la documentació que tenim, que sigui poètic, no? I de seguida ens va venir al cap, que si fos poètic, que fos visual, no? I de seguida ens van venir al cap les postals, no? Que a més són unes, potser, desconegudes com a element expositiu i poètic, i vam pensar que a través de la postal, no tant la postal, que també, no tant la imatge o la intenció del fotògraf a fer la fotografia, que també hi pot haver-hi poesia aquí, sinó també el context, és a dir, com s'utilitzaven les postals per comunicar-se a les famílies, la gent, quan viatjava, quan trobava a faltar la gent que deixava aquí, o per saber què passava, i aquesta utilització de la postal també de forma poètica, una poesia domèstica, no?
0: Uh-huh. Col·laboreu amb aquesta exposició, què hi trobarà el visitant en aquesta mostra? I explica'ns com està estructurada, perquè ens feu una idea.
1: Sí, nosaltres l'exposició, tot i centrar-la en la postal, en la poètica de la postal, no?, que aquí la poesia de la distància és amb aquesta idea, no?, de com se'n trobava aquest instrument, no volíem, al final és una exposició d'un arxiu, i no volíem treure el context, no?, el context de què és això d'una postal, com neix, etc. Llavors nosaltres hem establert l'exposició amb uns 5 plafons que estaran a l'entrada de l'Ajuntament, o sigui, quan entrem a l'Ajuntament a la banda esquerra, davant de la sala de plens, perquè ens entenguem, estan situats allà, que és on va estar situada també l'exposició l'any passat. Perquè creiem que és un lloc de pas i que va molt bé, perquè la gent, encara que no hi vagi expressament, s'ho troba, ho veu, i és un lloc que ens permet jugar bastant amb això. I està pensada en diferents etapes. La primera de tot és l'explicació del format de què és una postal i com
0: sí,
1: la història...
0: Sí, això s'ha d'explicar perquè sí. Jo suposo que les noves generacions no estan gaire familiaritzats amb la postal, perquè ja no es fa servir, i dubto que hagin rebut moltes postals.
1: Exacte, no, ho comentàvem, que el que ha canviat molt és l'utilització de la postal, no? Inicialment, la postal neix el 1865, 65-68, vale? És un autor que... un home que... Bueno, un creador que va pensar que podia tenir èxit aquesta generar un tipus d'element, que hi hagués una imatge i que es pogués fer circular, i d'una forma més econòmica, és a dir, que una econòmica que una fotografia com a tal. Tot i que fins al 1869, més o menys, no va començar a tenir més circulació. Al final, però aquestes postals, al principi, només servien, no eren ni una imatge molt... No era una fotografia com a tal, eren simplement una estampa molt senzilleta, molt, molt blanca, i a darrere doncs, podies escriure o no. Servien bàsicament només per circular així i ja està. Després va canviar, no? I sobretot a través de l'expansió d'aquesta idea d'utilitzar la postal, ficar-hi fotografia, etc., va anar augmentant el seu ús, i va començar a convertir-se en aquest ús més d'escriure darrere, no? Servir per comunicar-te amb aquells que deixes a casa, no? I quan tu vas viatjant, dius, com esteu, o jo estic aquí, o...
0: Una petita comunicació,
1: sí,
0: no?
1: Sí, era una sèrie de correspondència, no? Podies enviar cartes o podies enviar postals, no?, en aquest sentit. I això, durant el segle XX, va tenir molt èxit. A Espanya també, amb el turisme, als anys 50 i 60, això va reprendre encara més, i fins que arribem a finals dels anys 90 o així, que ja comença el declivi d'aquest ús, d'aquest ús més de comunicació, tot i que avui en dia trobem postals. De fet, si pensem una mica tots quan viatgem pels llocs, segur que recordem que hi ha postals als llocs on anem.
0: Serveixen pels col·leccionistes, no? Pels romàntics, que ens agrada guardar cosetes.
1: Exacte, és més com un element de col·lecció. Ja no és un element de comunicació. Clar, amb les xarxes socials, amb la capacitat de comunicació més efímera, però més ràpida, en què estem abusats avui en dia, la postal deixa de tenir aquesta funció. Però continua existint. Continua existint i se'n continuen circulant i continuen existint aquestes postals per llocs on vas. És difícil que vagis un lloc turístic i no trobis una postal del lloc, no? Per tant, encara es fan. El seu ús ha canviat bastant, no? Però, bueno, és interessant recordar que abans eren elements centrals de comunicació amb aquelles persones que tenies lluny.
0: Sí, sí, era molt bàsic. Això ho trobarem en el primer plafó?
1: Al primer plafó parlarem de la història, no? Molt breu, són pinzellades de la història de la postal, vale? Que això ens permet situar-nos més o menys fins tot això que he explicat ara, no? Aquest recorregut pel segle XX. A la segon plafó parlarem de la targeta postal il·lustrada, que és més les tècniques. Quines tècniques hi havia per fer les postals, postals impreses, postals fotogràfiques, hi havia elements diferents, és un plafó més tècnic, no? Els autors, la diferència entre un editor, un fotògraf, el fabricant i el distribuïdor. A vegades darrere les postals trobem referències fotògraf tal, o fotografia Thomas, i aquests elements a vegades feien referència al fabricant, a l'impressor, a vegades feien referència a l'editor, que era aquell que impulsava que es fes aquesta postal, a vegades al fotògraf. Hi ha diferents referències, no? I els anem trobant.
0: És interessant. I el lloc o el lloc, aquella imatge que veiem a la cara, no?
1: Sí, a banda es ficava la imatge del lloc on es feia. O no hi havia el lloc, però la gent no escrivia, no? A vegades ho escric des de tal lloc, no? Per tant, hi ha aquesta part més tècnica de com està estructurada la postal, com està estructurada el contingut, diguéssim, què és ben bé una postal, no? Parlem dels grans editors i fabricants de Catalunya, i tot ho anem il·lustrant amb exemples de postals que tenim a l'arxiu. Tenim la gran sort de tenir sobretot un fons i dos
0: ara,
1: més
0: ara
1: que ens ajuden,
0: fons,
1: que
0: ara
1: en parlarem,
0: sí.
1: I que ens ajuden a il·lustrar això.
0: Anem al tercer plafó?
1: Sí, el tercer plafó, que el tercer quart, més o menys els últims, perquè és veritat que el primer i el segon parlen del primer tema de història, el segon, el tercer i quart parlen d'aquest element, i el quart i cinquè podríem dir que parlen més de la poesia de la distància, sobretot l'últim. Vale? En el quart aterrem a això que hem vist les postals, però a Sant Cugat, com són les postals que es feien a Sant Cugat, i quins eren els editors que podem trobar a les nostres postals, ja no de gent de Sant Cugat, sinó que fan referència a fotografies de Sant Cugat,
0: sí.
1: Vale? I que han estat editades per aquests grans autors. Això és important, perquè aquests autors, aquests editors conegudíssims, com el Josep Thomas o el Missé o Reixin, que també era editor de postals, el Tolrà o el Grau, són autors que havien fet, autors o editors de postals, que havien fet postals de fotografies de Sant Cugat, no? I, per tant, ja no és que tinguem postals de gent de Sant Cugat, sinó que tenim postals de Sant Cugat que la gent enviava als seus coneguts, no? I l'últim, plafó, ens parla de la poesia de la distància, que aquest és l'element més poètic, i com començava a dir, no? Per què trobem poesia a les postals, no? Doncs perquè la gent a darrere de les postals aprofitava per escriure. No només dir que estic aquí, sinó com va tot, o tinc ganes de tornar-te a veure, estic aquí en aquest lloc, voldria rebre coses teves o informació teva. Era com una espècie de correspondència, però aprofitaven les postals per dir missatges.
0: I com l'espai era tan breu, havies de concentrar-ho tot molt.
1: Molt, molt, molt, molt.
0: En aquest petit espai que quedava.
1: Sí, sí.
0: Parlem dels fons, que tu n'has fet referència. Els fons documentals, que són clau per aquesta exposició. Digue'ns quins heu utilitzat.
1: Com sempre dic, i crec que ho repeteixo constantment a l'arxiu no seria res sense els fons personals, vale? Perquè en aquest cas això es construeix tot amb fons que ens, la gent ens ha donat, fons privats. No, no tenim l'Ajuntament com a tal, no, no és editor de postals. Per tant, ens nodrim de fons personals i de gent que ens ha donat, que ens ha donat material. No? En aquest cas, sobretot, tenim fons de Villalonga, que ens va passar... Bueno, ell feia una col·lecció, ens ha passat molt material, i entre ells una col·leccions de postals. Va? I llavors hi ha una part d'aquestes postals que provenen del seu fons. També de Fons Tortosa, que entre altres coses també col·leccionava postals, i també tenim postals d'aquest fons. Tenim postals fins i tot d'un fons que estem a punt d'ingressar, però que no ens ha servit per construir allò, que és un fons familiar més vinculat a fins i tot una persona d'arxiu, no? que donarà el fons familiar, i sobretot el fons del Rabadà. Rabadà són els últims amos, diguéssim, propietaris de la Torre Negra, abans que es donés a l'Ajuntament. I en el moment d'adquirir la Torre Negra vam parlar amb ells, perquè des de l'arxiu, a banda de l'element patrimonial de la Torre Negra, també ens preocupava la documentació que pogués haver de la Torre Negra, no? I vam estar parlant amb el Rabadà i va dir, no, nosaltres aquesta documentació, que són bàsicament postals, també la donem, no? I podem dir que la majoria de postals que es veuen aquí són d'aquest fons, i a més a més són inèdites, és a dir, no les havíem pogut tractar fins ara, o com a mínim sí que inventariar, però no entrar a fons de com eren aquestes postals, no? I la diferència d'aquest fons respecte als altres, d'aquest concret, respecte als altres que
0: del
1: tenim...
0: Del Rabadà.
1: Mm-hmm. És que si els altres eren col·leccionistes de postals, o eren, o ens donen postals, aquest era, per ell, la postal era un instrument de comunicació. Sí, el Rabadà té moltíssimes postals, un fons molt gran, però perquè ell les utilitzava per comunicar-se amb la seva dona. Ell era viatjant, comerciant.
0: O sigui, hi havia missatges en aquestes postals.
1: Clar, sí, tu pots tenir una postal perquè ets col·leccionista i darrere potser no hi ha res, o sí, depèn del que hagis et comprat, o... però ell no, eren seves. Eren postals que ell agafava per poder escriure a la seva dona i explicar-li a la seva família i explicar-li on estava. I com que viatjava molt, era un comerciant de l'Espanya industrial, viatjava per tot el món i tenim moltíssimes postals. I tenim una col·lecció de postals que ens ha permès jugar amb aquest doble joc, no? De tenir postals de molts tipus, però a més a darrere tenir missatges personals que per nosaltres és la poesia autèntica, no? Allò que deia la gent, allò que sentia i escrivia als seus familiars, no?
0: Mm-hmm. I escolta'm una cosa, clar, heu hagut de fer un procés de selecció, no? I m'imagino que també de descoberta, en aquest cas, no? Del fons en Rabadà,
1: sí.
0: de tot aquest material. Quan us trobeu amb tot això, m'imagino que és difícil, no? Fer una selecció, una tria...
1: Sí, molt, molt. I a més, aquí vull agrair públicament la feina de la Glòria Puigmal, que és la tècnica que s'ha imbuït, ha entrat aquí dintre directament de l'arxiu a buscar aquest material i a fer aquesta selecció, perquè hi ha un punt que has de saber triar, no? Has de saber dir, vale, quines agafo i quines no, perquè totes, en un moment, a més, ens passa sempre que busquem coses, no? Que acabem una postal, doncs ens emocionem, comencem a llegir, veus un autor, l'autor de postal, i doncs aquest autor no sabia que havia fet postal sobre Sant Cugat, no? I comences a estirar el fil i, clar, a través d'un element pots construir una gran història, no? I quan fas una exposició, doncs t'has de centrar i dir, vale, sí, però anem a buscar, no? Quins són els que ens poden ser més representatius del que allò que volem explicar, no? I és molt important construir el guió, construir el missatge que tu vols donar.
0: La narració.
1: La narració, uh-huh. Per poder anar trobant aquells elements que puguin encaixar, no? Però, bueno, és... fer exposicions també t'ajuda a entrar dintre els fons, que potser no faries si ho oferís un altre moment.
0: I estem parlant de quantes postals, aproximadament, que heu fet servir per aquesta exposició?
1: Doncs no t'ho sabria dir, el volum, perquè el Fons Rabadà tenia centenars de postals, només del propi Fons Rabadà, però també tenim els de Villalonga, també tenim els del Tortosa, l'altre fons que he comentat, per tant, estem parlant de potser milers de postals que hem tingut d'anar seleccionant, veient quin... El bo de tot això és que estaven molt ben classificades, en aquest sentit, no estaven desordenades en el lloc, estaven ben posades, sabien que eren postals de viatge, això ens ha ajudat a la selecció. Mm-hmm. Però bueno, ens ajuden moltíssim els fons, la veritat és que agraïm ja també a aquests fons i als donants, com sempre, a aquesta feina feta, i els col·laboradors que tenim a l'arxiu, part de la Glòria, la Núria, que és una noia que ens ajuda moltíssim, que és voluntària i que ens ajuda també a classificar i ordenar aquestes postals.
0: Anem a aquesta altra part interessant, que és el missatge.
1: Sí.
0: Perquè, com tu ens explicaves, en el cas de les postals del fons de Rabadà, aquí hi ha una història. Fins i tot es podria explicar en un llibre.
1: Segurament.
0: Podríem dir, no?, si seguíssim el relat de totes aquestes postals.
1: Sí, sí.
0: Et sembla que coneguem alguna d'aquestes històries que es poden llegir a les postals?
1: I tant, us.
0: A modus d'il·lustració,
1: sí, exacte,
0: no?
1: Sí, podran... exacte. El que hem fet és, en l'exposició, a part de la imatge, hem reproduït una mica els textos de cada una d'aquestes postals, perquè la gent els pugui llegir, no? Els hem fet així amb lletra com si estigués escrita, no? Tal qual, per poder-la extreure i que la gent pugui llegir, no? Hi ha diferents tipus d'escrits, no? Uns que són més cap a la família, altres que són més d'enamorats, no? Que són molt interessants. I amb això ens agafem donem les gràcies també a la Sònia Moll, que ens va donar permís per reproduir el trosset de poesia que amb la que hem agafat per il·lustrar l'exposició, que diu: escriu-me quan arribis allà on sigui, on et dugui el desig o el cansament o totes dues coses. És maco perquè realment és això que ens passa en les postals. I aquí, per exemple, veiem una postal que diu: querida Leonor, sigo bien como deseo estéis vosotros. No he recibido carta tuya y me extraña mucho, pues aunque te retrases, puedes escribirme, pues yo ya dejo dirección y me alcanzan las cartas. De manera que debes ser poco perezosa y no te disculpes, escribe, que nada cuesta. Aquest és una imatge, és un missatge que feia, per exemple, el Rabadà a la seva esposa, no? I jo t'escric, no? Sé que viatjo molt, sé que estic a molts llocs, però m'interessa molt a rebre cartes teves, no? Però en tenim d'altres que també són molt, molt maques, aquestes molt entranyables, d'una iaia a la seva neta. Diu: estimada neta, estic molt contenta de la postal que m'ha enviat la Montserrat, escrita d'ella, i espero que tu me n'escriguis una, tota soleta. Aquest nen, perquè la postal té un nen a davant, a la part de davant, aquest nen potser t'ensenyarà que veig cansar molt d'escriure, encara que en castellà, perquè deu ser d'Aragó. És molt divertit. És una postal, aquesta, per exemple, del 1931. Estem en aquest...
0: Déu-n'hi-do,
1: sí. Està escrit en català. L'anterior que us he llegit era del 1914. Per tant, estem parlant de postals, de gent... Veiem com era no?, els sentiments de la gent i que no han canviat tant. Vull dir que som els mateixos que ens trobem en aquesta època. No?
0: Bueno, és un retrat de la societat d'aquell temps.
1: Sí, i la més pura, no?, la més íntima, no? I així és com escrivien, no? O alguna d'enamorats, si tinc temps. Per exemple: tengo unos deseos que llegue el día de ir a Barcelona y encontrarnos en el cinematógrafo. Contéstame pronto y dime si piensas en mí.
0: Está molt bé.
1: És molt maca. O una altra que és molt ràpida és: te amo, como nunca llegarás a comprender. És molt directa, però és molt... també transmet molt sentiment, no? Aquesta, la darrera, és del 1911, per exemple. No fa tant. O l'última, sí, que puc llegir, és: quiero conservar la esperanza de que tal vez esta noche nos veremos en la rabassada. ¿Es posible, Dios mío, gozaré tanta dicha hoy mismo?
0: Imagina, això avui amb un WhatsApp ho fa ràpid.
1: Sí, ja
0: però això ho havies d'escriure, ho havies d'enviar i ho havien de rebre.
1: Clar, hi ha temps, perquè potser ja t'has vist, no?, quan arriba la postal, potser aquesta noche ja ha passat. No?
0: Esta noche ja ha caducado.
1: Sí, sí, sí.
0: Escolta, Francesc, el dia, com dèiem, el dia 29 de maig s'inaugura el Lumínic, s'inaugura també aquesta exposició, però hem de fer un especial incís en aquesta data del 9 de juny, que és quan feu una visita guiada, coincidint amb el Dia Internacional dels Arxius.
1: Exacte.
0: Això com ho fareu?
1: Sí, vam pactar que, tot i que hi hagués l'exposició durant tots aquests dies, que l'exposició acaba el 12 de juliol, el 9 de juny, com que és el Dia Internacional dels Arxius, farem una visita a les 7 de la tarda a l'Ajuntament, en la que no només ensenyarem la postal, explicarem aquestes coses que hem explicat o els detalls, sinó que aprofitarem i ensenyarem els originals. Anirem a l'arxiu, perquè les postals no estan exposades, per temes de preservació, no estan exposades dintre és el hall d'entrada i no són exposades, però aquest dia ensenyarem aquestes postals, o part d'aquestes postals, les podrà veure la gent venint a l'arxiu, i a més també ensenyarem els dipòsits de l'arxiu municipal, és a dir, que convidem a tots que vulguin a tenir aquesta experiència augmentada sobre l'exposició, no? Anant a veure realment aquestes postals que podran veure il·lustrades en l'exposició, doncs realment físicament veure com són.
0: Què creus que sorprendrà a la gent que visiti aquesta exposició?
1: Doncs jo crec que aquest ús de la postal, no? Com dèiem al principi, que és un ús que ara potser no tenim tan present, no? Que fa uns anys potser encara la gent els feia servir, però ara és molt difícil fins i tot d'enviar cartes, no? És complicat. I doncs, rebre una postal, jo crec que molta gent no l'ha rebut mai, una postal així escrita tal qual. Jo crec que això ens retornarà, no? Aquest element d'entendre que com ens comunicàvem i que la capacitat de comunicació instantània que hi havia ara, que hi ha ara, doncs abans era, no ho era, i no era tan fàcil, no? I quan tu escrivies unes paraules en una postal o triaves una postal per enviar, era una selecció molt pensada, no? molt elaborada, vaig escriure això perquè potser només tinc temps d'escriure aquesta postal i ja no podré comunicar-me més amb aquesta persona, no? I això crec que ens ajudarà a veure, també veurem que Sant Cugat, gràcies als fons privats, tenim una riquesa gran de postals, perquè tenim tots, la majoria dels autors més famosos de postals d'Espanya i del món, tenim exemples a Sant Cugat, i algunes d'elles, com he dit, fins i tot d'imatges pròpies del claustre, del monestir, etc. Per tant, crec que ens acostarà aquest món que potser hem perdut ara una mica. Mm.
0: Tu te'n recordes de l'última postal que vas enviar?
1: Doncs mira, estava pensant que jo quan era petit deia, diem una postal, a veure si arriba, no? Però des d'aquella època jo crec que ja no n'he enviat més, ni n'he rebut, em sembla. Sí, sí.
0: Mare meva, com han canviat els temps.
1: Han passat molt, sí, sí.
0: Doncs avui hem parlat de postals, de poesia i d'aquesta exposició que forma part de la programació del Lumínic i que compta, doncs, una vegada més amb la col·laboració de l'Arxiu Municipal. Francesc Jiménez, moltíssimes gràcies.
1: Gràcies a vosaltres.
0: I que vagi molt bé.
1: Moltes gràcies.

0: A tu que m'escoltes, m'agradaria molt que entris a la web naumacosmetics.com, on hi trobaràs els olis vegetals de primera premsada Nauma, que vol dir suavitat, la dels nostres olis en contacte amb la teva pell i cabell. Fins al 10 de maig, 30% de descompte a la nostra promoció Best Friends. Ens pots contactar al 69491 3539. Nauma, tenim cura de les persones i del nostre planeta.
1: Posar a punt el cotxe de l'avi, viatjar junts per carretera. Perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de cotxe, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
2: Cada setmana arriba a la teva emissora local l'Això va en sèrie. L'espai de sèries d'UAU Lleida Ràdio. Ets un serièfil i no tens amb qui comentar-ho? Nosaltres et portem estrenes, recomanacions i l'actualitat del sector explicada com ho faries tu. Això va en sèrie. Cada setmana 30 minuts de riures i sèries a la teva ràdio de proximitat.
3: Escolta-la els dimarts a 2:15 de la tarda a Ràdio Sant Cugat. Sí.

0: assajos. I tu què tries?
1: Visita jotrio.cat.
2: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
3: I avui dijous arribarem fins a les 12 amb l'espai En sèrie, una picadeta d'ullet a l'actualitat de la cartellera digital a les principals plataformes de streaming. Adeu-siau, fins demà.
4: En sèrie.
5: Totes les novetats 2.0 a la teva plataforma digital.
4: Les millors ficcions.
5: Els millors relats.
4: Les estrenes més espectaculars.
5: El retorn de les sèries més esperades.
4: Un repàs setmanal de la cartellera digital.
5: En sèrie, amb l'Ali Giné.
6: Molt benvinguts una setmana més a l'En sèrie, aquesta amb un munt de propostes, així que comencem, com sempre, el repàs a la cartellera.
7: Ma'am, hi, my name's RJ Decker, I'm a private investigator. I'd like to ask you a few questions about what happened yesterday.
6: I ho fem des d'aquest dimecres a Disney i arriba RJ Decker.
8: RJ freaking Decker, as I live and breathe.
9: Detective Abreu, hello, how are you?
10: How is everything at the trailer park? You making new friends?
6: La sèrie segueix un fotoperiodista que reinicia la seva vida després de sortir de la presó, convertint-se en un detectiu privat al sud de Califòrnia. Allà resoldrà estranys casos amb l'ajuda d'un peculiar equip.
11: Solo necesitáis saber esto. Una red de espionaje me secuestró y asesinó a casi todas las personas que me importan. Cosa que me cabreó mucho.
6: També des d'aquest dimecres arriba a Amazon la segona temporada de Citadel.
11: Ya no sé quién es una amenaza y quién ya no.
12: ¿Te has dejado uno?
11: Ah, no fastidies, tú no.
12: Te has vuelto descuidado con la edad, Bernard.
11: Eres un idiota.
6: Torna a la trama protagonitzada per Richard Madden i Stanley Tucci, que segueix uns agents d'elit d'una llegendària agència d'espies destruïda per una corporació despietada a qui recolza les famílies més poderoses del món.
10: Baby Coco, I'll be right back.
13: You'll be bringing a prisoner to London.
6: Des d'aquest dijous trobem a Sky Showtime Prisoner.
14: He worked as the contract killer for Pegasus. 47 confirmed kills.
6: Una jove guarda de presons, en principis, rep l'encàrrec d'escoltar un presoner perillós i d'alt valor al tribunal per testificar contra un sindicat del crim d'elit i gran poder. Però quan el seu comboi pateix una brutal emboscada, els dos es veuran obligats a fugir i treballar junts per arribar al seu destí vius i a temps.
15: Las leyendas son las identidades que usamos cuando estamos infiltrados. Tiene que formar parte de vosotros. Si te equivocas en una decisión, estás acabado.
6: També des d'aquest dijous a Netflix s'hi estrena Leyendas.
16: La senyora Thatcher necesita una crisis que pueda resolver. ¿Cree que unos cuantos agentes podrán acabar con los grandes cárteles del país?
17: Estoy convencido.
6: Mentre les drogues arrasen Gran Bretanya als anys 90, un equip de funcionaris infiltrats proven de fugir dels càrtels il·legals en aquesta sèrie britànica basada en fets reals.
18: The sky is darkening and the beast is close at hand.
6: Encara des d'aquest dijous a Movistar Plus hi arriba El Señor de las Moscas.
19: Hello!
6: Estem davant d'un thriller dramàtic de 4 episodis basat en un dels grans clàssics de la literatura del segle XX.
19: When you think about the Littlans, can't count themselves, Jack. Who are you, anyway?
6: Un grup de nens sobreviu a un accident d'avió i queda aïllat en una illa tropical aparentment idíl·lica. Sense adults i sense normes que els protegeixin, els nois intenten crear una nova comunitat, però la convivència no resulta tan fàcil i la violència comença a imposar-se.
20: Cuenta hasta 3 y luego hasta 4. Escóndete y no hagas teatro. Decid cucú. Aquí!
6: Tornem a Netflix encara aquest dijous i trobem la segona temporada del Caso Hartung.
21: Tulin, acompáñale.
22: Sí. Una mujer ha desaparecido. Antes fue acosada por alguien durante bastante tiempo.
6: La segona entrega de la ficció arranca quan apareix morta una dona de 41 anys. La policia investiga el seu rastre digital amb la finalitat de donar caça a l'assassí.
23: ¿Qué pasa?
24: No llores, que te he traído especias. Leila.
23: No
6: Divendres a Netflix encara hi arriba la temporada 3 de Gracias, el siguiente.
0: ¿Sabías que iba a estar aquí?
1: Esto no va a acabar bien.
0: ¿A dónde vaya Leila vais los demás?
21: Recoge que nos vamos.
23: Han dejado pagado el evento, pero lo han cancelado todo.
6: Després d'una dolorosa ruptura, una jove advocada es llença al complicat món de les cites actuals, sabent que la recolzen els seus millors amics.
24: Resulta que nos han retrasado el vuelo. ¿Qué te pasa? ¿Estás bien?
25: Mamá, todo va a salir bien.
6: Apple també aquest divendres s'hi estrena Incondicional.
24: Vamos a perder el avión. Esperen, vamos juntas.
26: Han detenido a su hija. Han encontrado drogas en su mochila.
24: No puede ser. Si la detienen a ella, también tienen que detenerme a mí.
6: Unes vacances de mare i filla es converteixen en un malson quan la jove de 23 anys és arrestada per tràfic de drogues a Moscou. La seva mare es nega a acceptar els càrrecs, però la seva lluita l'arrossegarà a una xarxa mortal de crim i corrupció. I aquest dissabte a HBO Max hi arriba La canció del samurai. Ambientada a Kyoto, la sèrie explora les intenses i apassionades vides dels Shinsengumi, l'emblemàtica força samurai que va defensar la ciutat en els últims anys del shogunat japonès.
27: Quería decir que estoy muy contenta de estar aquí con las dos personas que más quiero en todo el mundo.
6: Arribem al moment de la recomanació de l'ensèrie i aquesta setmana és per Mujeres Imperfectes, que podeu trobar completa a Apple TV.
27: Una parte de mí cree que podremos superar cualquier cosa, ¿no? Pero luego la otra parte piensa, más vale quemarlo todo.
6: La sèrie forma part dels anomenats thrillers de suspens. Aquí, centrats com a punt de partida en una amistat entre tres dones amb vides molt diferents, però amb la lleialtat i l'amistat com a punt en comú.
27: Es que no entiendo por qué tenía que escondernos cosas. ¿Es mamá?
6: Tot comença amb un crim i a partir d'aquí la trama s'embolica fins a arribar a conèixer qui és el culpable. Pel camí, però, coneixerem a cada un dels personatges i les seves inquietuds, en especial d'aquestes tres protagonistes interpretades per Elizabeth Moss, Kerry Washington i Kate Mara.
28: ¿Están viendo otro?
27: ¿Y si nos equivocamos? No te creerás eso, ¿verdad?
29: No lo sé.
6: La construcció dels seus personatges i les seves interpretacions són, sens dubte, els punts forts d'aquesta ficció, que va guanyant ritme a mesura que avança la sèrie fins a arribar a un clímax força interessant.
27: La ira no és lo contrario de l'amor. A veces es su expresión más verdadera. Te juro que no acabarás nada bien.
6: És, per tant, una mescla de misteri i drama en la línia d'altres propostes com Big Little Lies o Little Fires Everywhere. Per bé que les seves predecessores van deixar el llistó molt alt i Mujeres Imperfectes queda lluny dels seus èxits.
27: Se ha encontrado un cuerpo a primera hora y creemos que es el de su esposa.
30: Podría ser la última persona con la que habló su amiga.
6: Amb tot, però, estem davant d'una proposta interessant, una proposta que més enllà del misteri ens relata com dones amb una suposada vida perfecta ens demostren que la perfecció no existeix. I entre el més destacat de la sèrie és com la trama desmunta la idealització de l'amistat femenina.
31: Robert es tu punto débil y siempre lo ha sido.
6: En fi, que Mujeres Imperfectes defensa el dret a equivocar-se i el defecte en una societat que demana constantment la perfecció de la dona, una perfecció impossible d'aconseguir.
31: Es el momento de que me lo cuentes todo, cada detalle de lo que hiciste la noche en que Nancy murió.
32: Que comiencen los juegos.
6: Ja ho hem dit, estem davant d'una proposta interessant dirigida especialment als incondicionals del gènere. Així que aquí us deixem un fragment perquè la jutgeu vosaltres mateixos.
27: Sí. És ella. És Nancy.
31: Senyora Boucher. Senyora Boucher. Le he preguntado desde cuándo la conocía.
27: Hemos sido mejores amigas durante 25 años. Y Mary, oiga, tengo que llamar a Mary antes de que se entere de esto.
30: Le dijo al señor Hennessy que se veía con otro hombre.
25: Sí.
30: ¿Qué sabe de él?
25: No mucho. Se llama David. Trabajan juntos.
26: ¿Un compañero?
25: Sí.
26: El señor Hennessy nos ha dicho que era ama de casa.
25: Sí. Hace mucho trabajo filantrópico. Estaba en la junta de varias organizaciones. Robert podría darles la lista completa.
26: Ahora estamos hablando con usted.
30: ¿Hay algo más que pueda decirnos sobre su amante? ¿Color de pelo? ¿Edad? ¿Raza? ¿Altura? ¿Peso?
25: No, lo siento. Ojalá lo supiera.
26: Mi mujer tiene una amiga de la universidad. Están todo el día de cháchara.
25: ¿Eso es una pregunta?
26: Lo digo porque igual le dijo algo más que un nombre.
25: Pues no lo hizo. Resulta que no. ¿Estoy detenida? ¿O me puedo ir?
26: ¿Tiene que ir a algún sitio?
30: Puede irse si quiere. Pero debe quedarse en la ciudad.
25: Por supuesto.
6: Fins aquí la sèrie. La setmana vinent, més estrenes. Fins llavors, no deixeu de veure sèries. Adéu-siau.
2: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
3: Salutacions. Els veïns que han assistit al Consell de Barris de Mirassol no volen tornar a escoltar més dades de la possible obertura de la piscina. El president del Consell, Albert Salarich, ha deixat clar que la posada en funcionament no es farà abans de 2027, arran del retard en la finalització de les obres de la primera fase i els problemes per trobar un operador que gestioni només la piscina. És per això que Salarich ha explicat al veïnat que la licitació de la segona fase inclourà la realització de les obres, així com el servei d'explotació de la piscina. Així, als veïns els toca mantenir un temps més els abonaments a les piscines de la Rambla del Celler o Vall d'Oreix. Tot i que en un primer moment de la sessió, Salarich va apuntar que la piscina podria obrir-se durant el primer semestre de l'any que ve. Finalment, no va confirmar aquest escenari preguntat per Cugat Mèdia. Diversos veïns han reclamat gaudir ja del servei perquè, diuen, la piscina i els vestidors estan fets i perquè es tracta d'una reivindicació de fa més de 20 anys. Els Mossos d'Esquadra han executat aquest dimarts un desnonament a la coneguda com a Casa Rosa, el número 2 de l'avinguda de Can Cortés, al barri de Les Planes, tal com va avançar el Tots en Cugat, segons fonts policials. L'actuació es va fer per ordre judicial i es va desenvolupar sense incidents ni necessitat d'utilitzar la força. La regidora de Serveis Socials, Gemma Aristoi, ha explicat que el consistori tenia constància del desnonament des del 9 d'abril, després que els Mossos contactessin amb Serveis Socials per coordinar el dispositiu. A la finca, segons la regidora, hi vivien 15 persones d'entre 24 i 40 anys. Les treballadores del sector educatiu 03 estan cridades a una vaga a àmbit espanyol aquest dijous per denunciar la precarització estructural de l'etapa i reclamar un canvi profund de model. La jornada culminarà amb una mobilització a Barcelona. El sector vol fer visible una situació que considera insostenible. La CGT parla de ràtios elevades, manca de regulació efectiva i desigualtats territorials que condicionen les condicions laborals i els drets de la petita infància. De cara al dimecres 20 de maig, ja convocada una altra jornada de vaga, convocada en aquest cas per la plataforma 03. I en esports, a final de març, el president del Club Voleibol, Sant Cugat, Salva Vendrell, explicava a Cugat Mèdia la decisió de baixar de categoria i renunciar a la Superliga per motius econòmics. Després de 10 anys competint a l'elit estatal i havent jugat play-offs pel títol, Copes de la Reina i fins i tot competició europea, el conjunt santcugatenc decideix fer una passa enrere. En aquest sentit, la presidenta de la Federació Catalana de Voleibol, Maribel Zamora, ha explicat en una entrevista a l'Enjoc que han viscut aquest descens com una situació dramàtica.
2: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
6: 4:03. Comença el Connectats.